0: una cierta prestancia.
1: El retorno de Tarradellas, 23 d'octubre de l'any 77, també lo contó Josep Cuní.
2: Continua el programa especial que Ràdio Barcelona, la ràdio, els hi està oferint en motiu